Ave Maria de Flavio Bondi, ajo diu per la prima ga a cajun de las viaspras romances. Già els en prims tuns ancha faumoi e la canzun ha immediat fatti una gronda impressione.